arribaré d'una manera anònima a la descomposició de la identitat. Identitat.